Ah, Jesus, Tu és exaltado aqui, Jesus. Tu és exaltado aqui, Jesus. Tu és exaltado aqui, Jesus.